0: Bien, pues ya volvemos a estar aquí. Esteban, ¿cómo va la encuesta? ¿Qué opinan nuestros oyentes? Venga, cuéntanos cosas.
1: Balearicos.
0: Somos balearicos.
1: 67% sufriremos, pero confío.
0: Bueno.
1: 33% lo veo muy bien y 0% rival complicado.
0: Bueno, sí, encuesta muy baleárica, desde sí, luego. Sí. Venga, pues nada, nos vamos a hacer un pequeño giro, vamos a hacer un pequeño giro en el programa de hoy, porque es algo que casi ha salido así, pues como decimos a veces a bote pronto. Vamos a hablar con un jugador del Atlético Baleares. Tengo que decir que es para mí una debilidad un poco personal, ¿no? Porque siempre digo que me gustaría tener 11 como él. Ya no es porque sea ni mejor ni peor, sino por las ganas que le mete. Y paso a saludarlo directamente, porque cuando oigáis su voz lo vais a conocer todos. Don Jaume Pol, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, señor?
2: Molt bé, molt bé.
0: Això m'agrada, això m'agrada.
2: I després del sorteo encara més.
0: Escolta'm una cosa. Crec que si hi ha qualcú que coneix el Real Jaén, ets tu i un C de bona tinta, molt bon amic teu, en Jaume Morillas.
2: Sí, no, un germà.
0: Això t'anava a dir, esteu germà de sang.
2: Sí, no, la veritat que he vist els partits de la pretemporada, imagina't si els reconec.
0: Si els reconeixes, eh? Escolta, antes d'entrar en lo deportiu, qui ha enviat missatge primer aquí? Ell a tu o tu a ell?
2: La veritat que, bueno, estàvem xerrant ja la primera eliminatòria, que també ja mos podia tocar, ja estàvem xerrant, perquè ells també l'han vist allà a l'estadi. Uh-huh. I la veritat que una nisviada de post, presentador, no té les boies, s'ha enredat més a la compte. Però, claro, home, era molta casualitat. Hi havia no sé quin tant per cent, un 30% o algo així.
0: Sí, sí, sí.
2: Però la veritat que quan t'ha tret la boia del Jaén i després diu Atlético Baleares, jo, vamos, no m'ha pegat un infart per camida.
0: Justament, eh?
2: Sí.
0: Uh-huh. Que condena, quina deixana. Escolta, conta-mos un poquet. Ara, després entrenem a xerrar un poquet de nosaltres, però... Què tal aquest equip? Què mos poden trobar? Perquè varen perdre el primer partit a casa seva. És lo curiós. I ahir van
2: remuntar.
0: Sí,
2: no. Uh-huh. Evidentment és un equip molt fort. Aquí s'està distirat ple. És un club que mou molta afició. A lo millor 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 persones a l'estadi. És a dir, hi haurà un ambientar segur. I ahir és un equip que la primera volta els hi va costar un poc més i amb els reforços d'hivern. I també la titularitat del meu germà, evidentment, pues, ha donat una passa endavant.
0: Això t'anava a demanar. O sigui, he vist un poquet les estadístiques i tal. Sé, no va començar jugant, en Jaume, però després, la segona volta sí que va tornar a jugar i ara és play-off, però que sí està jugant, no és vera?
2: Sí, va començar a suplent, perquè, bueno, com és un poc més normal, sempre tira un poc més per el veterano. Mhm. Però la veritat que ara Santa Porta va tenir un problema i la veritat que quan ell va començar a jugar tots sabem el nivell que té i ara evidentment ja no el poden moure.
0: Uh-huh. Jaume, jo em diré el que vulguis, però, i perdó per l'expressió, però és una putada com un piano, que ell o tu vos heu d'eliminar.
2: Sí, és un poc de... Tenc sentiments un poc contraris.
0: Encontrados, que se diuen, sí.
2: Han de pujar, jo m'encantaria que ell també pujàs, però evidentment també vull pujar jo, saps? És a dir, però també t'he dit que si hi ha un partit tan especial per nosaltres, perquè enfrontar-nos és algo que sempre xerràvem, i sí. Però, claro, avui s'ha donat.
0: Jaume, tu imagina't, ja per rizar el rizo, minut 94, penalti a favor nostre, eliminatòria empatada... I ho has de tirar tu perquè s'ha lesionat tothom.
2: S'ha lesionat mig equip, no?
1: O minuto 93 i sale Pol haciendo Ramos.
0: Això t'anava a dir. Ho celebram, no?
2: Sí, claro, no. Davant tots són professionals. Evidentment, jo sempre voldré el millor per ell, però en aquell moment jo...
0: Però excepte aquests dos partits.
2: Claro, no, una cosa no té res a veure amb l'altra.
0: Vinga, Jaume, no te volem enredar molt perquè sabem que tens lío avui a la baixa. Conta-mos, s'equip bé, no? Ahir no te diré una costellada perquè no ets la paraula, però estava tot fet, anàveu un poc en sofreno de mà porant, no? O què?
2: Bueno, no sé si freno de mà, però evidentment també tens el resultat de ser altres dins el cap, evidentment no trobaríem guanyar els partits, no és cap excusa ni res, però sí que és veritat que dins que tens el resultat, vas a veure millor un poc més alerta en ficar el peu per si una targeta ja te condiciona el següent partit, o... Saps? És un poc això. És veritat que ells van començar bastant bé, nosaltres vam tenir les nostres ocasions i no les vam ficar, però bueno, crec que en el general de l'eliminatori evidentment hem estat bastant superiors, l'equip arriba en un bon moment i això te dic, que nosaltres érem els cocos de sortes d'avui, així que bueno, ha tornat el Jaén i anirem a per el Jaén.
0: I tu personalment, bé, no? O sigui, se te veu bé, content. Se te veu còmode, content, físicament, gràcies a Déu, perfecte, no?
2: Sí, no, jo estic content, en el final... Ja no crec que ningú me pugui dir això de Beckenbauer, ja. M'he posat un poc més... M'he posat així un poc més serio.
0: Contemplatiu, o sigui...
2: Sí, no, ara estic un poc més serio, però bueno, ja sap que de tant en tant m'agrada deixar qualcuna pinçalada, no?
0: No, per mi t'ha agafat el puesto en Ivan, eh? Sí. Està, aquest sí que està de Beckenbauer total, darrerament.
2: Sí. El que passa és que a ell li dona més llibertat i jo m'ho tenia un poc de dades, també t'he de dir, eh?
0: Esteban.
1: Perdón, que m'ha agradat, t'ho he dicho. Jaume, te hago la misma pregunta que le he hecho a Marc hace un ratito. ¿Es el Jaén un quinto envenenado? Porque ha estado a 5 puntos del liderato y luchando hasta el último día, como aquel que dice, por quedar primero.
2: Sí, puede ser, porque al final este grupo ha sido muy, muy fuerte. Creo que hasta la última jornada han luchado todos para entrar incluso en playoff. Ya te digo, yo que los conozco bastante bien por haber visto todos los partidos, es un rival que nos lo va a poner bastante difícil. También te digo que si nosotros estamos a nuestro nivel, creo que hemos hecho bastantes méritos como para poder tener algo de ventaja. Pero ya te digo, tenemos que estar al 100% porque es un rival muy peligroso.
0: Uh-huh. Martí.
3: Marc, Jaume, bones tardes. Som bones Martí. A veure, en quant a l'espartit d'ahir, anem per totes, no? I és que veus una alineació que amb l'avantatge que tenien de resultat és pràcticament igual que el primer partit, que te vas a jugar quasi la vida a Coruzzo i te treu exactament la mateixa alineació al míster. L'equip va per totes o realment aquí a lo millor sí que se podria gestionar una miqueta més el tema de minuts o...
2: No, l'equip surt per totes. Sí que és veritat que a lo millor també nosaltres no vam estar a lo millor tots els certats, crec que el partit va ser molt de un poc correcalles, com se diu, no van tenir del tot el partit controlat, hi havia molt d'espai enmig, mos contraatacaven molt, però, és a dir, això és per més de mèrit nostre, és a dir, nosaltres vam sortir per totes, sí que es veu que si nosaltres haguéssim tingut ahir un resultat favorable, evidentment ja has de començar a pensar en salt eliminatori i començar a donar minuts, també els altres jugadors també se mereixen jugar aquest playoff, és a dir, hauria estat tot, potser un poc més diferent. Però ja te dic, en el final nosaltres vam sortir per totes, el que passa que sí que es veu que potser a certs punts del partit no vam estar tot lo fins que hauríem d'haver estat.
0: Uh-huh. Jaume, per anar acabant, jo antes he pegat una petita estirada d'hores a l'afició nostra, en carinyo, perquè clar, entenc que bueno, 0-3 pues, no animava molt anar al camp, però en el matí que feia bon temps, bona temperatura, és veritat que hi havia gent, però jo trobo que hi havia d'haver més gent. No trobes que per partit de tornada amb el Jaén haurien d'omplir, que condena?
2: Sí. No, jo també ho pensava. Al final crec que van ser 2.200 i pico.
0: Sí.
2: Uh-huh. I sé que l'any passat contra el Teruel, el primer eliminatori, van ser caig 3.000. Uh-huh. Bueno, en el final també el resultat 0-3, o potser...
0: Sí, exacte, sí.
2: Ja se va relaxar un poc, però bueno, és evident que és el moment crucial, és a dir, és el moment on ens juguem tots la temporada i, uh-huh, evidentment ells ens donen forces, és a dir, va venir aquí a l'Espanyol, li van guanyar l'Espanyol, va venir a l'Espanyol de Madrid, va sofrir aquí a Madrid, i en gran part també va ser per s'ambientar el que hi havia.
0: Uh-huh.
2: És a dir, ells no, són el nostre motor, és a dir, uh-huh, evidentment necessitant de l'afició i que s'estadi s'ompli, i és que ja veureu aquí diumenge Jaén que serà una caldera,
0: sí,
2: hi haurà recibimiento, hi haurà de tot, és a dir... Uh-huh. I nosaltres hem d'aconseguir diumenge que ve que passi el mateix allà a l'estadi.
0: Sí, sí, sí, sí. Per cert, hem xerrat en diferents mitjans ja de Jaén i mos han dit que partit dissabte, perdona, diumenge dia 24 a l'estat de Sora Baixa. I Marc mos ha dit que probablement en nosaltres la tornada també.
2: Sí.
0: Uh-huh. O sigui que...
2: Bueno, bé, bon horari, no farà calor, camp estirà banyat... No hi ha excuses.
0: No hi ha excuses.
2: És un moment que no hi ha excuses.
0: Jaume, hem intentat, sincerament, xerrar amb el teu germà, però per altres fuentes ens hem entrat que pobre Lot està a classe en aquesta hora. I no, hem pogut,
2: sí,
0: perquè,
2: sí.
0: No hem pogut, però bueno, com jo sé que tu xerraràs amb ell durant aquests dies, li envies una ferrada forta de la nostra part, que vulguis o no, encara dins el seu coret, un trosset encara que sigui petitó, serà balearico.
2: Jo li donaré la ferrada, jo li donaré.
0: Jaume, escolta, tens una cita pendent aquí, amb un ascens. L'any passat vam acabar la temporada literalment en llàgrimes.
2: Sí,
0: confia en tu i que compliràs la teva promesa de tenir una festa a Territori ATV pujant de categoria.
2: Ojalà Déu vulgui. Sí, ho donarem tot.
0: Gràcies, Jaume, com sempre, per tenir-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada. Adéu. I nosaltres pues, nos vamos a nostra última pausa en el dia d'avui. No us vayáis, que volvemos enseguida.
4: Estás escuchando Territorio ATV, el programa de todos los balearicos, con Josep Pujol.
5: ¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai. Pro Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Mallorca.
6: ¿Qué es lo que más te dolería perder? ¿Tu hogar? ¿Tu negocio? ¿Los recuerdos de toda una vida? Cuando un fuego amenaza lo que más te importa, necesitas una respuesta rápida, eficaz y de total confianza. En Fuel with Fire no solo vendemos extintores, te ofrecemos la tranquilidad de saber que, si algo pasa, estás listo para enfrentarlo. Somos especialistas en sistemas avanzados de prevención, detección y extinción de incendios para tu hogar, tu negocio y tu familia. Con más de 20 años de experiencia, nuestros equipos están certificados y siempre listos para ti, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos ahora al 971-296-761 o visita nuestra web fibwifire.com. Fibwifire. Los mejores especialistas en protección contra incendios de Baleares.
4: Estás escuchando Territorio ATV, un programa de balearicos para balearicos.
7: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace Fiwi Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
8: Más info en fibwi.com.
9: ¿Necesitas inmortalizar un momento especial o darle vida a tu publicidad? En Estudio Fotográfico Aidas somos expertos en capturar la esencia de cada instante. Fotografía profesional para publicidad, eventos sociales, imágenes para web o cartas para restaurantes. También ofrecemos servicios de diseño gráfico e imprenta. Haz que tus fotografías hablen por ti. Visítanos en nuestras redes sociales o llámanos al teléfono 971-2783-59. Recuerda, tu imagen es nuestro compromiso. Estudio Fotográfico Aidas.